0: Pues molt benvinguts, amics i amigues oients, al nostre espau de la cuina. I naturalment, per poder estar així en aquest espau, a qui necessitem en la cuina és a la cocinera. I la cocinera la tenim així. Loli, benvinguda.
1: Hola.
0: Com t'encontres?
1: Molt bé.
0: Disposta a donar-nos la recepta?
1: Sí, sí, clar.
0: Hi ha molts oients que estan esperant aquestes hores ja en el llapis. En llapis no, en el bolígrafo.
1: El llapis esborra.
0: Esborra. En el bolígrafo i en la llibreta a apuntar per prendre's nota. Sí. Quina és la recepta que vas a presentar-nos avui?
1: Avui anem a fer per als golosos un postre gelat de pinya.
0: Et mires a mi al dir golos, eh?
1: Per exemple.
0: Un gelat de pinya.
1: Sí, és un dolç gelat de pinya.
0: Bueno, pues...
1: És que la pinya és molt bona, eh?
0: Tu m'agrada, sois... m'agrada.
1: Sí, sí, la pinya, per exemple, quan han fet un dinar així un poc consistent,
0: no?
1: Pues, per a fer millor la digestió, va afavorir-nos la digestió, la pinya, sí, perquè els seus jugos que conté fa que d'alguna manera s'alcalinitzi els jugos gàstrics i...
0: Es neutralitza.
1: Sí, es neutralitza i es fa millor la digestió. També és molt bona per a les persones que volen adelgazar, que volen perdre pes, eh?
0: Estàs mirant-me altra volta, eh? Jo no estic per massa gordet.
1: No, no el mire. El mire perquè no sé si ho faig bé o no.
0: Si parles
1: perquè
0: en valencià.
1: Perquè estic molt indecisa.
0: Si parles en valencià, no patisques. No.
1: Sí, dia que la pinya afavorís... el perdre pes perquè fa que es drene millor l'organisme, eh? I entonces pues, o sea, es perd pes. També és molt bona per a les persones que pateixen d'esterilitat perquè el manganeso que conté la pinya favoreix en certa manera que les persones que pateixen d'esterilitat pues, es vegin afavorides. També és molt bona per a les persones per a previndre el càncer i per a les persones que ho tenen, doncs per suposat que també, perquè és un inhibidor de la formació de nitrosamines, que és una substància que es produeix en el nostre estómac per les proteïnes que han menjat. Entonces, al menjar la pinya va neutralitzar aquest efecte contrari que fa per al nostre organisme, eh? I d'esta forma, doncs, previndrà la formació del càncer en el nostre estómac.
0: Bueno,
1: tenim que cuidar-lo, perquè és la maquinària que mou el nostre organisme.
0: Claro, és el motor, i si
1: clar,
0: no li tirem bon combustible...
1: Clar, tenim que cuidar-lo molt, molt. Pues, que mos té que durar tota la vida.
0: A part de les receptes, entenem de moltes coses, i jo no ho sabia que era bona també per prevenir el càncer.
1: Sí, sí, a més això està demostrat científicament, eh? Que no ho dic per dir, això està demostrat científicament.
0: Pues anem a veure ixe dolcet, gelaet o gelaet, dolcet de pinya.
1: Sí, és que és una miqueta fresquet, ja ho veuràs. És senzill, també necessitarem 4 gemes d'ou, un pot de pinya, 4 cullerades de sucre de canya, 200 grams de nata muntada, 4 fulles de gelatina i mig got de llet. Si la llet, com diuen a voltes, és de soja, és liquat de soja, pues millor. Però bé, si ho volen de llet de vaca, pues no passa res, poden utilitzar-la. Eh? La pinya, tinc que dir que en pot... pues, s'aprofita molt bé perquè ni les vitamines ni els minerals els ha perdut. El que sí que perd en facilitat pues, són les enzimes de la bromelina, que és el que fa que la orina pues, que orinem més,
0: no, que sigui més fluida, que sigui
1: manera.
0: Més fluida.
1: Sí. Vale. Bé, no m'enrotllo més. Com ho farem este postre? El primer que farem serà retirar les gemes de les clares i ho mesclem molt ben mesclat en el sucre. Ho treballem bé perquè ens quede pues, com una cremeta. Eh? Una volta que ja ho tenim com una cremeta, li posem l'almíbar que té el pot de la pinya. Ho remenegem bé. Si la pinya és natural, és millor que en almíbar. Però... si són una miqueta més golosets, pues en almíbar, eh?
0: Però avui en dia ve en almíbar, però ve sense sucre, ve molt...
1: No, és que avui en dia està al natural, pinya al natural i pinya,
0: i pinya
1: en almíbar,
0: en almíbar.
1: Eh? Entonces, la pinya al natural està molt bona també, eh? Perquè té el sucre propi de la pinya, eh? Encara sigui acidoseta,
0: sí, té
1: el seu propi sí, sucre. Però bé, això com vulguin, eh? Li posem el jugo i ho remenegem molt bé, molt bé, per a que es mescle tot molt bé. Entonces posem a remulla la gelatina en aigua gelat. I una volta que ja la gelatina estiga blaneta, entonces agafem... una miqueta d'aigua, mis got més o menys, i ho calfem una miqueta i li añadim la gelatina, la posem una miqueta perquè es desfasa ben desfeta, i una volta que estiga ben desfeta, pues la deixem que es gele una miqueta.
0: Eixa gelatina en eixa mis got d'aigua?
1: Sí.
0: Ben desfeteta,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ben desfeteta, ben desfeteta. Una volta que estiga ben desfeta, la deixem que es gele una miqueta, eh? Perquè el que tenim que posar-li, si ho posem calent, ho estropejarem. Entonces, agafem la nata i la muntem ben muntada. Una volta que estiga ben muntada, entonces, agafem un molde i al seu costat tot bé, ho posem la pinya
0: per les parets,
1: al fons,
0: no?
1: I a les parets ben posadeta la pinya, forrar-lo d'alguna manera, yeah. Ho forrem ben forraet, i una volta que estiga ben forraet en la pinya, entonces agafem la nata, les llemes, tot, i ho mesclem en la gelatina tot molt ben mesclaet, i una volta que ho tenim ben mesclaet, ho posem en la pinya que ja tenim forrat el molde, eh? Ho clavem a la nevera i el tenim allí pues, 3 horetes més o menys, eh? Quan ja estiga ben gelat, tot bé que ha quallat, entonces ho traiem de la nevera, ho desmolem, li llevem el molde, ho posem en una bandeixeta bonica per a després traure la taula,
0: que els ulls fan molt a l'hora de menjar,
1: clar.
0: La presentació fa molt,
1: clar. I entonces pues lo que mos resta de nata, perquè hem agafat 200 grams i són 400, pues els 200 grams que mos resten ho muntem, ho posem per damunt una miqueta, així decoraet. També podem posar-li a cada foraet que mos queda de la pinya, ho dic en castellà, una cereza, eh? I entonces...
0: Una cirera.
1: Cirera, ai, gràcies. M'ha quedat enganxat. Bé, que mos quede ben guapet. I ho tornem a clavar a la nevera, eh? Perquè si no se mos desfaria la nata.
0: La nata es baixa en seguida, si no clar, està ben clavat, ben fresqueta, es baixa.
1: Ho clavem una altra volta a la nevera, eh? Que no volem decorar-lo en nata, pues simplement els 200 grams que porta dins, i fora pues res, prescindim de la nata per a que no mos faça...
0: I si no podem posar-la damunt, la podem posar als costaets, no?
1: Als costaets, sí, millor als costaets.
0: Com si fos una tarteta, no?
1: Això. I en cada forraet que mos queda, és que queda molt guapet, molt guapet, molt vistós per a la vista, i després és un dolç que queda molt fi, molt suau, i està molt bo. Els dolços, això és per a una ocasió
0: especial,
1: que volem, no? Això, que volem que mos quede, pues,
0: que volen quedar bé la gent i que diga, ai,
1: que cosa més bonica i més bona,
0: no? Més ben presentada i gustosa, perquè sí. Normalment estem acostumats als cucurutxos que venen i punt,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: i això, pues, és més...
1: Al carrer.
0: És una presentació,
1: sí,
0: més guapeta.
1: És molt guapeta. I...
0: Bueno, pues... Jo m'apunte a menjar,
1: sí, gelat, el dolç de pinya gelat.
0: Sí, sí, jo sí que m'apunte. Ràpidament em van donar els ingredients, perquè com han parlat tant, igual algú no li s'ha estraviat a les nostres.
1: Bé, jo ho dic sense el que han dit per a decorar, el que és el dolç. La decoració, després, en cada casa,
0: a gust
1: com
0: de cada
1: vulguin.
0: Molt bé.
1: Necessitem per a este gelat de pinya 4 llemes d'ou, un pot de pinya. Si és el natural, pues millor. 4 cullerades de sucre de canya, 200 grams de nata muntada, 4 fulles de gelatina i mig got de llet. Res més.
0: Bueno, pues hasta así les receptes, Loli. Me imagino que aniràs preparant en més. Sempre t'es preparades, no?
1: Sí, procurem.
0: Tenim que dir als nostres i nostres oients i a les nostres oients que aproximadament en tenim ara, jo calculo que al redor de les 100, a pesar de que l'Olin té moltes més. Vol dir-se que si vostès volen alguna d'elles o volen el recetari que l'Oli ha fet, pues l'únic que tenen que fer, ja ho saben el que és, posar-se en contacte amb nosaltres. I nosaltres gustosament es atendrem. I per posar-se en contacte amb nosaltres, l'únic que tenen que fer és tocar-nos per telèfon al 96 554 0537, escriure-nos una carteta al nostre correu ordinari, que és Radio 7 Verge del Lliris número 44 d'ací del Coi, 03801. I si volen escriure-nos per correu electrònic, pues ja ho saben, info@radio7ono.com.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del nostre e-mail radioset@gmail.com. Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.